0: Estás escuchando El Vital de la Semana con Luis López. Sábados a las 21 horas en Onamar FM.
1: ¿Profesional o particular? Si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
4: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena. Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.

0: Amb tots els incendis estabilitzats, els bombers s'enfronten a una jornada on torna a preocupar la presència de focs simultanis arreu del país. Fins a 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi i les restriccions d'accés ja afecten 8 espais naturals. El foc de Navarcles al Bages ha afectat una trentena d'hectàrees i una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. En el cas de l'incendi de la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, són una setantena d'hectàrees i una vintena de dotacions intentant evitar revifalles. L'Iran ataca objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia a la segona nit de bombardejos nord-americans. Donald Trump amenaça d'endurir els atacs si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Iran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. Un Donald Trump que ha lloat la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN poc després d'haver-los criticat durament en el mateix sentit i de tornada cap a casa. El president dels Estats Units ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci horrible i havia demanat trencar les relacions comercials. El laborista Andy Burnham presenta avui la candidatura per liderar el Partit Laborista Britànic. Si ningú més ho fa, serà proclamat guanyador de les primàries i en menys de 2 setmanes podria substituir Keir Starmer al capdavant del govern. El drama mèdic de Pitt encapçala amb 25 nominacions als Premis Emmy. Altres sèries destacades són Hacks, amb 24, La maldición de Widow's Bay, The Diplomat i Slow Horses. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre. I l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX. La saga s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. Avui, segona jornada del Festival Cruïlla al Parc Fòrum de Barcelona, amb Pixies, Suede i Garbage com a caps de cartell. Ahir la música pop va dominar la jornada amb 10.000 assistents.
1: Esports.
2: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City després de ser presentada ahir oficialment. L'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia a la una el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
0: I al temps es mantenen els avisos de calor extrem amb risc a gairebé tot el país. Molt alt en el cas del Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà no es podrà arribar a superar els 40 graus. A partir del migdia, les brises es faran generals més a la costa, on la temperatura podrà perdre alguns graus respecte a ahir, tarda amb nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Una Mar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Solo éxitos. Solo éxitos en la radio número uno del verano.
7: Let me be the hope that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out of space will shine.

0: Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans. ¿Tu fachada presenta humedades o grietas? ¿La IT de tu edificio tiene un informe desfavorable? Construfac es la empresa que soluciona los problemas de tu comunidad. 20 años en el sector. Rehabilitación de fachadas, impermeabilización de terrazas, aislamientos térmicos, patio de luces, barandillas de acero inoxidable, reformas integral de pisos. Construfac te ayuda a obtener la financiación para tu comunidad de vecinos. No lo pienses más. Exposición de baños y cocinas en la calle Mar Aradeu de Lorda 32 en Badalona. Teléfono 696-01-5432 o entra en construfac.com.
1: A todas horas,
2: Una Mar FM.
1: Todos los éxitos.
3: Hi, it's Madonna.
4: And here's my new song. Yeah.

0: Doncs sí, estem muntant aquí una festa a la platgeta amb Frederic.
1: Sí,
0: a la platja, i una bona remullada per refrescar-nos. Per cert, no sé si saps que l'Erling Haaland, el jugador noruec, el davanter noruec, que està brillant molt al Mundial, per cert, el jugador del Manchester City, quan era jovenet, quan tenia uns 15 anys, volia ser cantant i va fer una cançó amb un grup de rap. Doncs Kygo l'acaba de barrejar, acaba de fer un remix, a veure què tal pinta l'èxit. De moment ens quedarem amb el DJ noruec, però no amb la cançó de Haaland, sinó amb aquesta, Save My Love, Kygo.

0: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083. 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona. Abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
1: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
2: Ona Mar FM, som al teu costat 24/7 amb la millor música. I és que a través de la web a onamar.net trobaràs la nostra programació, resum dels nostres locutors, com i on van començar en aquest màgic món de la ràdio, història de com va néixer a l'emissora i també un apartat d'entrevistes. Recorda, onamar.net. També ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook. Ona Mar FM.
0: Next Level te ofrece el tema vital de la semana.

Doncs així ens sentim nosaltres també afortunats de tenir-te al nostre costat, de que ens acompanyis un dia més. Abril amb Afortunada, i quan passen 20 minuts de les 11 en punt del matí, més èxits un rere l'altre des del 88.0 de l'FM, amb el clàssic de The Human League, el seu Don't You Want Me, juntament amb Purple Disco Machine, abans Ava Max i Killer Queen, il·lumine amb aquest Don't Worry.

0: cuques.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Todos los artistas que te gustan.
4: Una Mar FM.
5: Teddy Swims.

0: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El CEO, els socialistes, tindrien una victòria clara, però perdrien diputats. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana a l'alça. Protecció Civil envia una altra alerta demanant el confinament a la població del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, tot i que el foc està estabilitzat i hi ha hagut alguna petita revifada i els bombers han augmentat fins a una quarantena les dotacions que treballen en aquest incendi. Relleu al capdavant de l'Oficina Tècnica de Rodalies, l'organisme acordat encara no fa un any entre la Generalitat, Renfe i Adif per coordinar les obres a la xarxa i minimitzar les afectacions. Segons us avança 3CAT Info, la nova destinació del director serà el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. L'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris que qualifica com a crim de guerra. Washington i Teheran s'intercanvien bombardejos des de fa dos dies, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a la guerra. Aquest matí s'han sentit noves explosions a Bahrain, on l'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units. Els Mossos recreen amb l'ajuda de la intel·ligència artificial el rostre de la dona que va aparèixer ofegada fa unes setmanes al Segre, a Lleida. Amb aquesta imatge, ara fan una nova crida a la ciutadania per aconseguir identificar-la. Ha mort als 75 anys la cantant galesa Bonnie Tyler. La intèrpret del reconegut tema Total Eclipse of the Heart va tenir el seu primer gran èxit el 1978, Amidst a Heartache. Bonnie Tyler estava en coma induït des de finals de maig després d'una operació d'urgència en un hospital de Faro, a Portugal.
1: Esports. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador ja ha comunicat al club alemany que vol marxar i ara el Barça i el Dortmund s'han de posar d'acord per les condicions del traspàs. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. I l'Espanyol presentarà aquest migdia a la una el migcampista brasiler Gabriel Moscardo. El Girona anuncia el fitxatge del migcampista Ivan Morante, procedent del Burgos, i el Barça femení Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028.

0: I ens queda el titular del temps. La calor intensa farà tornar a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Temperatures pròximes als 40 graus avui a moltes poblacions.
1: 3CAT Info.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Una Mar FM.
5: Hola amigas, hola amigos, soy Dani Fernández.
6: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Emilia.
7: Aquí están todos los artistas que te gustan.
1: Conecta con tus artistas favoritos. Una Mar FM.
8: Hi, this is Harry Styles.

Silk and Stones amb el tema Driver's Seat. És una versió molt modeta del que va ser un dels gran èxits, o el gran èxit dels britànics Sniff on the Tears, de l'any 1977-78, si no recordo malament. Seguim amb més i més cançons amb Dimitri Vegas i Like Mike. Junts ens portaran una cançó fantàstica que ens farà ballar i molt, també a l'Escai Dinarama. Per cert, el seu tema es diu

0: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
1: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro...
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
3: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
4: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.
5: Así suena la mejor música del verano. Una Mar FM.

Camins, somnis i promeses, sopa de cabra, Sumon DJ. I així, fem ballar-ho que seguim avançant camí de les dues en punt. Passen 20 minuts de la una, ara mateix ens quedem amb Elton John, amb Dua Lipa i Cold Heart. Oh!

0: Apa, que aquí teníem també una de les grans divas del moment, una de les grans estrelles de la música actual. Ella és la Lady Gaga, i aquesta és una de les cançons, un dels seus nous senzills, el seu Shape of a Woman, que a més forma part de la banda sonora de la pel·lícula El Diablo se viste de Prada 2. A tocar de dos quarts de dues, amb Genesis, amb Invisible Touch.
1: Este verano,
2: Una Mar FM.

0: cases a Puigcerdà de Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el vi et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Marcamos la diferencia con la mejor música.
3: Onamar FM.

0: Las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
0: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
3: Bona Mar FM.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
1: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
2: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro...
3: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993. Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.

0: El grup de WhatsApp de la feina. 200 missatges al dia. Àudios saters, memes i, enmig de tot, el comunicat important que no trobes mai. Cansat del soroll? Hi ha una app feta per la gent sense ordinador ni correu d'empresa. Es diu Òmnio. O-M-M-N-I-O. Òmnio, la comunicació que arriba bé a tothom.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Funamar FM.
4: Las 7 y 17, aunque suene un poquito a Italo Dance, esto es muy actual. Did Ace.

0: ¿Tienes un cumpleaños, una fiesta privada o una cena de empresa y quieres que sea especial? En Mambo Club Badalona te preparamos la fiesta completa. Sala privada, música, copas, catering, decoración y ambiente premium. Tú vienes con tu gente, nosotros nos encargamos del resto. Y atención, si al reservar dices que vienes de Onamar, tendrás entrada con alfombra roja para recibir a tus invitados como se merecen. Busca en Google Mambo Club Badalona o entra en mambo.club. Mambo Club Badalona, tu fiesta, tu gente, tu mambo. Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fàbregas.info. Ja hem començat la campanya. Campanya d'oferta de bates blanques per a estudiants de laboratori. Vine i aprofita-la. A l'agost tanquem per vacances.
1: Onamar és los números uno de siempre. Y los...